Gadas tratgeu, ch'eu stoppi il telefono dumandà. Co fagevas ti? Co fagevas ti? In Franz en Pegna.

0: Las novitats der RTR.
1: Trais mais arrest inquisiziun a la Procura Publica ordinà conter ina persona suspectada en connex cun l'incendi a Tuseun. E 3,4 miliardas francs toi l'armada svizzera survenir per differents projects tranter auter per ils cust supplementars dals F-35. Quen dus tals temas, oz las duas al microfon Live Caduf. Buonasera. En connex cun l'incendi a Tuseun e una persona vin avant en arrest d'inquisiziun, quai da pils 26 d'avust. La Procura Publica a ordinà in arrest da 3 mais, sque la dicen vers l'agentura de novitats Kisten STA. Conter la persona venia tranter auter investigà per vida ammazzament per negligentia e blessura corporala per negligentia. Dar l'incendi ils 25 d'avust en mortas 4 persunas, 6 ulteriuras en venidas blessadas. Ina gronda part dals blessats che en stats involvats en l'accident dal car a Susch han puspe pudi viaggiar a Charsa en ils Pajais Pass. Danor l'organisaziun da GIT Eurocross Assistance sein indisch persunas in viadi a Charsa, 7 persunas venien actualmein anc tractadas en hospitals Schwitzers, maier quels transport sein ins Vit Planisar. Problems da Kapazitat sein ils hospitals Schwitzers na detia dentans pitch. Giovge passata è in car con 45 persone a bord cupiciata in plazzal, tranter cernezze sus, 5 da quelles en mortes. En il puschlaf dati in nov triep de lufs, quaia comunicia l'uffizi da ciaccia e pescia. Il nov triep vennumna il triep cum bull, quel consiste da 2 lufs crescits, square almain 7 lufins. En il centum grigiun dati actual main des 9 triebs de lufs, 5 da quels vivens in territori da confin. L'armada svizzera doi survenir schars 3,4 miliardas francs per differents projekts, quai decidi il Parlament a Berna. Cun ils teners doi per exempo la defensiun d'aria venir inforzada, plin avant doin erils cost supplementars per ils avions da combat F-35 venir coverts cun quels teners. Pliras mozions avevan senza success pretendi da becia provar ils cost supplementars das schars 400 milions francs.
0: La meteo.
1: Oz dati per gronda part soleil, tranteren ai singuls nivels de cumulus. Las temperaturas maximales en tranter 27 grads a Quira, 25 fin 25 grads en Surselva e 20 grads en Lengedinotta.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Scoverides e hits. Musica non-stop.